Era novament amb el vecinador, amb la família, hem anat a jugar. Era novament amb la família, amb el vecinador, hem anat a jugar.